0: hoy.
1: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
2: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
3: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
5: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos, Conforama.
6: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
7: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobris noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
8: Cadena Ser, 100 anys.
9: En la Cadena Ser, hoy por hoy, con Àngels Barcelona.
10: ¿Y qué es el verano sin la música? Pues si estamos en Mijas inaugurando el verano, había que ponerle música. Y le hemos dicho a Maui, ¿te vienes? Y dice, me voy. Y todo tuyo, cuando tú quieras, pon la música.

0: Ràdio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
1: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidix el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal amb la torre i el sol, possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
2: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
5: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
6: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
7: Cadena SER. 100 años de radio.
8: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Paul Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.

0: Hola, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més, avui divendres 5 de juny del 2026. Hoy por hoy, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. Ja veuen que hem deixat enrere els dies solejats, avui nuvolat, amb els ruixes també d'esta matinada, aquests 17 graus de temperatura que ens acompanyen, però bueno, torna, per al cap de setmana torna la normalitat, torna el sol i torna l'horatge que té que fer per esta època. Ara de seguida entrem en matèria repassant algunes qüestions de l'agenda, com per exemple la presentació del llibre esta vesprada, un recorregut pel patrimoni ceràmic de la Vall, de Josep Gargallo i Vicent Alamantes, serà a la Biblioteca Municipal i precisament Josep i Vicent són els primers convidats que tenim així per a parlar amb ells. I després tindrem també, a més de la tertúlia de la una, el portaveu del PP en l'Ajuntament de la Vall, Arminio Serra, que ve a parlar de diferents qüestions d'actualitat, com el tema dels ventiladors, l'obra de l'Ajuntament, etc. I després, de una a dos, la tertúlia amb Josep Tur, amb Rafa Orenga i amb Vicent Aparici. I a les dues i dessa, com sempre, repassarem aquelles coses que porten l'actualitat del dia en una agenda que porta este cap de setmana la Woman Trail, esta nit el tombé de bou de les festes de Sant Querer, el festival de maig als carrers i el diumenge la missa i la processó del Corpus Christi, que serà en la parròquia de Jesús Obrero. Arranquem!
1: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
2: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Porta l'agenda que avui divendres a les 7 de la vesprada en la Biblioteca Municipal tenim la presentació del llibre Un recorregut pel patrimoni ceràmic de la Vall d'Uixó de Josep Gargallo i Vicent Alamantes. Por així estan, en este matí de divendres a fer un xocotet spoiler, tampoc tenim el divendres el dia que menys temps tenim, però bueno, és el dia en què la gent ho porta, així que una miqueta per fer boca, no?, que diríem, si es contaran d'este fantàstic llibre que està per ahí. Les fotos una passada, no? I se'n recorda de, hòstia, sí, ja sé on està això, ho he vist, no? I com sempre l'amic Gargallo, con el empezó pipa, que sempre recorde jo, com està Josep, bon dia.
3: Bon dia, Vicent.
0: Ara de seguida anem a xerrar d'això i Vicent Alamantes. Vicent, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com naix esta idea, Josep, este fet? Anem a fer un treball sobre això.
3: Bé, igual que jo vaig ser assicurador de pipa, tu me vas buscar perquè t'arriben... Cants de Sirena,
0: sí.
3: La Societat d'Amics de la Vall també és una associació que està molt preocupada per la difusió de la cultura local i sabia de, ja m'havia fet una inclusió fa temps en els malnoms i bueno, va vindre la idea de que ella havia esquadrinyat que existia aquest treball de ceràmic sobre els plafons al llarg del patrimoni urbà i me va dir que bé, que s'hi podia col·laborar, però la cosa és que diu que té que ser un llibre. Això ja me va posar un poc a la defensa, digué, que ja són paraules majors i tal. Però bé, com que la inquietud de l'amic de la Vall i la meva com a docent d'alguna manera coincideixen, i la meva com a divulgador, pues, diu, bueno, pues, si en l'ajuda de tots... I la de Vicent en este cas, pues vam acceptar el repte i així està ja la criatura.
0: I perquè són retaules religiosos, ceràmica, ceràmica en l'ornamentació de la construcció urbanística, i hi ha, bueno, ermites, carrers, places, nomenclatura urbana, què és exactament?
3: Bueno, en principi el que jo tenia estudiat que cridava l'atenció eren els plafons religiosos, que són els que més s'identificaven i se veien i tenia ja més documentació. Però, clar, una de les coses que al ser tan gràfic, pues, van pensar que havia que fer fotografies inèdites de qualitat per a una impressió, i és quan van demanar jo la col·laboració de Vicent. I a partir d'ahir, Vicent, que n'hi ha que destacar la seva tenacitat, tots ja ho coneixeran perquè se pateja tots els racons, pues va descobrir coses que en principi no es tenia jo catalogades, I com era un llibre, pues ja van dir, per això se té que ampliar i tenim que aprofitar tota aquesta llavor que Vicent va traure. Entonces és quan van estructurar el llibre més extensiu, no a plafons religiosos, sinó a tot allò que en la vall identifica o crea una mostra en un taulell.
0: El que te portava la fotografia, te portava la notícia, te portava un leitmotiv també sobre el qual parlar, no? Perquè sí, estic veient que en l'índex també també aneu al terme, Espós, la finca de la vídua d'Adrián, la caseta Corruca, etc. Vicent, és cert això que te pateixes tot el terme amunt i avall, que no pares, que sempre estàs buscant el moment, dice, per a immortalitzar, no?, fotografia.
4: Bé, la fotografia és una cosa que a mi m'ha vingut de cara des de fa molts anys, i aleshores, pues, després de parlar amb Josep i amb els amics de la vall, pues, me vaig implicar, i evidentment això és qüestió d'anar i mirar. En principi, dins del poble. Després, un poquet, ja vam veure que podíem allargar-nos i mirar fora. Per exemple, Sants de la Pedra, que pareixia un recurs interessant i important per posar-ho. Espous, també, que n'havien molts, alguns estaven molt destrossats, la ceràmica. En fi, era qüestió de temps i de tenacitat, una miqueta de no deixar passar el temps, perquè les coses marquen. I aleshores se va començar l'any passat i és avui quan ja se presenta tot.
0: Què espereu de l'acte d'esta vesprada? Ara comentarem alguna coseta més, eh? Però aquí li diem a la gent que esta vesprada se desplaça ahir fins la biblioteca. Bueno, sobretot te diem també que el moment d'aconseguir el llibre és avui, que després de les obres farem... Com era això, Josep?
3: No, bueno, això vull fer la col·lació, que en el llibre no és una cosa amb altres dos, la revisió del llibre n'hi ha que mencionar o agrair, claro, que d'alguna manera l'han facilitat el projecte. Abans de la menció de l'àmbit de la vall, està que institucionalment l'Ajuntament és el que s'ha implicat en la finançació del llibre. Per sí. Això explica de que al ser una entrega gratuïta se farà en l'acte d'avui, i el sobrant suposa que l'Ajuntament o l'àmbit de la vall serà el que gestionarà el...
0: Jo suposo que n'enviaran també a la biblioteca per aquesta
3: consulta. Això ja sí que ells ho tindran tot això. També ho fem menció també al dissenyador del projecte, a Vicent Aragonès, que ha sigut el que ha fet la maquetació, el disseny. I bueno, ja cal nomenar que hem tingut que anar al terme, per anar al terme en aquests pous, vull citar també que la col·laboració de Vicent Peiràs de la cooperativa de Rex, i després ells també van donar un llistat de localització i van buscar a Xavier Millán, que se coneixia sí, el terme de la vall, per a que mos apropara això i aquest agraïment. I estos són en qüestió en persona, però hem d'agrair també a aquests veïns i famílies que desinteressadament pues, han aportat la seva entrada al balcó o que o han creat una aportació, informació que és molt anònima, però que també ha sigut molt interessant.
0: Hi ha un QR que te porta també, no?, als continguts del llibre, Josep.
3: Sí, el llibre podien dir que és com una, com diria jo, un recorregut en la vall. O sigui, té dos parts. O sigui, la part escrita, que és el llegat històric, però després té aquesta modernitat d'ara en la que s'ha creat un itinerari en la que en un QR que està en el llibre està d'itinerari, estan ubicats tots els vestigis ceràmics, i per el QR en el teu mòbil pues, se crea una ruta en la que t'aportarà, com si anaves tu en un Google Maps, el Google Maps te portarà a diferents punts de on estan ubicats.
0: Deixant-me'n compte.
3: Si me deixes, això, diguem que el llibre serà un museu en viu, o sea,
0: que tindràs allà a la palma de la mà.
3: Diguem que és un museu, o sea, que està al carrer.
0: Claro.
3: O sea, que tota la vall serà un museu itinerant.
0: Que la tindràs en la palma de la mà, no?, a través del smartphone, per exemple.
3: I que l'exposició està al carrer.
0: Ja me l'he preguntat, que crec que m'han dit que tens fotografies, haver-hem pogut dir 3 o 4 llibres, això ho saps?
4: Bueno, tants llibres no, però...
0: A més de segur, no?
4: Evidentment, més sí, el que passa és que havíem tingut que centrar-nos en algo concret. No podíem abarcar tot, era impossible. Aleshores, també vull destacar que n'hi ha un espai que és interior, però que té un significat molt important, com és la capella del Sagrari de l'Assumpció. Aleshores, allò és interior, però era tan rellevant que l'hem col·locat també així. Lo de Messi que està exteriorment, després n'hi ha fotos interiors que no s'han publicat perquè n'hi ha molt particulars. Això igual en una altra vegada, en un altre moment.
0: D'este llibre, Josep, perquè ja t'he dit, amb l'índex davant, diguem que té sis parts, no? Els retaules religiosos, la ceràmica informativa i identificativa, la identificació de les fonts, la ceràmica en l'ornamentació de la construcció urbanística, la capella del Sagrari de l'Església de l'Assumpció i el terme, i òbviament pues, cada punt d'estos té les seues coses. El llibre és millor seguir-lo conforme comença fins al final, vull dir, tu portes també al lector, la idea és portar al lector per un recorregut en aquest ordre?
3: Bueno, jo sé que ahir vas comentar que el que ha assumit este repte és, i crec que és una bona decisió, és José Enrique, no? Que és el guia d'esta...
0: Que demà fa molt bé, sí.
3: I que demà, i demà la feta per dir-lo que s'ha compromès a partir de les 11, crec que
0: sí,
3: és això.
0: Va, a la passejada.
3: Bé, el tema és que si ja fas un seguiment interactiu, tens que seguir un ordre, no?
0: Claro.
3: I si mireu un poc, si us cal ocorre, la disposició de la ubicació recorda la Vall Llarga, perquè clar, estem parlant de vestigis del segle XVI o XVII, fins així, no? I que vull dir argumentar això de lo de la conservació, que és molt important, això servirà perquè moltes de les fotografies estan deteriorades, els vestigis, la gent que ha construït una casa no s'ha preocupat i ha desaparegut. Bueno, això és una cosa que a lo millor pues, l'Ajuntament, que d'alguna manera s'ha compromès financerament, també hauria de ser rigorós en aquestes coses, no? I llavors, bueno, pues, entonces el recorregut més pràctic és iniciar d'un extrem del poble i fer el recorregut pel centre, i després sí que n'hi ha, segons la disponibilitat de ganes de caminar o no, o se pot fer en diferents eixides, ja te pots derivar a dos costats, eh? La Vall Llarga s'ha fet de est a oest, però s'ha ampliat de oest de nord a sud, vull dir. Entonces, això és a criteri del que vulgui, però en el cas si observem per la ciutat de José Enrique, jo suposo que ell sabrà com administrar-ho.
0: En el llibre hi ha hagut més coses de que li digueres tu a Vicente Lamantes de necessite tal fotografia en concret d'algo, o ha sigut també al revés, que Vicente portava una fotografia i te diria, mira, això jo crec que és interessant i se pot aprofitar, o ha sigut una combinació de les dues coses?
3: Bueno, jo crec que ahir no he tingut que dir massa coses perquè ja ha sigut conscient de que a vegades pues, m'ha comentat que ha anat a fer una foto i la llum del sol o que sigui, s'ha vist,
0: sí.
3: O sea, en principi ella ha anat a sac, que és el que dir al principi, que m'ha servit per descobrir coses que no sabia, i quan ja van decidir què és el que se va a posar a publicar, entonces ja van perfilar la tècnica, no? Ha mencionat una cosa, i era que van descobrir lo del Sant de la Pedra, que el van lligar perquè el Sant de la Pedra està fora, no, però sí que existeix en el carrer de les Olleries un Sant de la Pedra, i van descobrir que n'hi ha vinculació, la devoció del Sant de la Pedra i el que n'hi ha en Peñalba està correlacionat en origen, encara que el fet que s'ha fet la redundància rellevant és pel tema del crió, que hem aprofitat també per a fer el document de la persona de la Nuero, no? Bueno, pues, ixe, com una anècdota per no fer-me llarg, mira, que hem d'anar al Sant de la Pedra, això ho diu una reunió a les 11 del matí, i a les 7 o 8 de l'esprà estava la foto en el meu ordenador, o sea, que ja no havia esperat i havia pujat i ja esperava mateixa, o sea, que allò veu la seva tenacitat que hem comentat.
0: I quins altres projectes al marge d'esta col·laboració en este llibre, quines altres coses portes en ment de dir fotografies o coses que te queden en gala per fer i que estàs darrere d'ello?
4: Parlem de la ceràmica o de tot?
0: No,
4: en general?
0: En general, de lo que tu estàs portant així.
4: No, jo tinc un arxiu gran de fotos, el que passa és que jo me centre més en natura i en paisatge. A mi m'agrada i faig fotos de lo que m'agrada. Aleshores tinc un arxiu simplement, però...
0: I de l'oratge?
4: També de l'oratge, també. Bueno, això estaria dins del paisatge, també, el paisatge de cada puesto. Aleshores jo faig fotos sobre la vall, del paisatge de la vall, i de fora també, d'animals que viuen a la vall, d'aus sobretot, també de mamífers, un poquet. En fi, el que me tira és això.
0: Pues a mi m'agradaria que en estos darrers instants ja, de cara a l'acte d'esta vesprada, òbviament que convidareu a la gent a que anarà és a les 7, a la biblioteca, un recorregut pel patrimoni ceràmic de la Vall d'Uixó. Josep Gargall i Vicent de la Mantesa, autors d'un llibre que tingui l'ocasió, estarà molt xulo d'engrossar l'estanteria de la casa, però d'aquestes estanteries dels llibres que se llegeixen, que se miren i que s'hi disfruten, perquè este damunt se disfrutarà veient-lo, eh? N'hi ha molta fotografia i què li conteu a la gent de cara a la vesprada i no se tanquem, Josep i Vicent.
3: No, jo faria la reflexió final, perquè aquest llibre també dona sensació, dona una mirada, una reflexió, no? Perquè sempre que toquem temes del patrimoni, el que descobrim és que el tenim abandonat i que a vegades pues, en l'oblit, pues, bueno, que no caiguen en l'oblit. O sigui, el resum és que la ceràmica és un testimoni del patrimoni immaterial i sé que no té tant, que no se veu, però perquè no té eixe ressò de visible, però que està amagat, i per tant dir que conservar el patrimoni és, diguem, és fer un valor al nostre avantpassat i fer una mirada de cada futur de conservació. O sigui, com diu la frase, la ceràmica està escrita en fang i en foc.
0: Sí, senyor, m'agrada molt la frase. Vicent de la Mantesa, en tot en quem.
4: Bé, pues és presentar un llibre que és el reflex de lo que avui en dia podem veure i que no sabem si d'ací a quins temps seguirà estant ahí, haurà desaparegut o si pot ser que s'haurà millorat. Moltes gràcies.
0: Pues tant de bo, i si no, afortunadament està allà la foto feta, però home, tindríem que fer per conservar el patrimoni, si tindria que ser l'objectiu número 1. Que vaja molt bé a la vesprada i enhorabona pel treball, que ho disfruteu també.
3: Gràcies, Vicent.
4: Gràcies.
3: Bona vesprada.
5: Hoy por hoy de la primavera.
0: I este divendres 5 de juny del 2026, en clau política, saludem el portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de la Vall, Herminio Serra. Amb ell anem a repassar algunes qüestions que són actualitat, us deia, d'esta mateixa setmana. Herminio, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Vicent, un plaer estar així als estudis.
0: A partir d'un cap de setmana, el primer de juny, i tocant quasi que l'estiu, i avui l'hora ja ha donat alguna cosa de treva, però vaya mes de maig, eh?
6: Comencem la temporada preestival fort. Sé que a tu això t'agrada.
0: I mira, i ho utilitzo damunt com a intro, no m'agrada gens, per cert, però ho utilitzo com a intro perquè el primer tema que vull proposar-te és ficar-te damunt la taula per conèixer la vostra opinió, en este cas la teva opinió. Saps que fa uns dies l'Ajuntament de la Vall penjava en les xarxes institucionals un comunicat oficial sobre la instal·lació de ventiladors en centres educatius de la Vall d'Uixó. Per no repetir-ho tot altra volta, no? I perquè ja també així en els espais informatius hem escoltat al regidor d'Educació, en este cas a Manuel Ajea. Bueno, recordava el regidor en primer lloc que qualsevol actuació d'inversió o millora o climatització de centres educatius públics és competència de la Generalitat, que les AFA han realitzat un esforç econòmic per comprar ventiladors, que l'Ajuntament ara assumirà una despesa o vol assumir una despesa de vora 30.000 euros per executar la instal·lació, tot i no ser una competència municipal, estic llegint textual del comunicat, però que l'Ajuntament que ha completat tots els tràmits que li corresponen i que ara sol·licita a la Conselleria, la d'Educació, pressupost, que agilitzi la tramitació d'aquest expedient. En quin punt estem? Perquè abans d'escoltar la teva resposta, jo també vaig comentar, després d'escoltar tot el que t'acaba de dir, que me pareix molt farragós, molt talls passos, més que res perquè l'estiu, i quan fa calor, és ara, no és algo que puguem tindre paciència de mesos, Herminio.
6: Pues mira, la normativa que regís tot això és una instrucció, la mateixa instrucció, de fet, continua en vigor, que va aprovar el Botànic, el govern del Botànic del Partit Socialista i de Compromís, quan estava en el govern, en abril del 2023, un mes abans de les eleccions, va aprovar una instrucció en la que reconeixia que estaven havent queixes en molts centres educatius de tota la comunitat i establia un mecanisme per a prendre mesures de confort tèrmic, no? En aquesta instrucció deia que articulava els passos per a que foren o bé els centres educatius, és a dir, en recursos propis els centres educatius, o que bé foren els ajuntaments
7: com a responsables de manteniment de centres. Això està, això per a ese marc que estic explicant, per a que ens posem en context, en situació, que la normativa és la mateixa ara que la que va aprovar en l'últim mes o en els últims mesos de mandat el Botànic, val? O bé els centres educatius o bé els ajuntaments. Això és el que va dir respecte a les mesures de confort tèrmic el Botànic. És cert que quatre AMPES han fet, o quatre AFES han fet l'esforç en l'Eleuterio, en la Moleta, en la Colònia Segarra i en el Cervantes d'assumir ells la compra de quasi un centenar de ventiladors, bé siga de paret, bé siga des de techo, i segons les publicacions que hem vist d'algunes de les AMPES porten 70 dies comprats. Entonces, si tirem arrere des d'ara hasta el dia que se suposa que se van comprar, van passar 40 dies des de la compra dels ventiladors hasta que l'Ajuntament demana el dia 30 d'abril el permís a la direcció territorial de la Conselleria d'Educació en Castelló, el permís per a poder instal·lar els ventiladors. La Conselleria d'Educació, a través de la Direcció Territorial, fa un informe i el 21 de maig li contesta a l'Ajuntament l'informe favorable i li diu que se poden instal·lar els ventiladors. Hasta ahí tot perfecte. El mateix 22 de maig podria haver començat la brigada a instal·lar els ventiladors en els quatre centres educatius. L'Ajuntament, en una nota de premsa que hem vist d'un diari digital, deia al regidor d'Educació que és que la brigada no pot perquè està saturada, perquè té una càrrega de treball, bé, però tenim unes bosses de gent de la brigada, de personal, de possible personal de la brigada, per a poder realitzar aquestes actuacions, no? Perquè se poden fer en mitjans propis, però l'Ajuntament no ha volgut fer ese ús ni de la brigada ni de personal propi a través de les bosses, de activar les bosses que tenim en estos moments, les diferents bosses que n'hi ha de la brigada, per a poder fer la instal·lació d'aixos ventiladors en els centres, i després que un tècnic municipal poguera certificar la instal·lació d'eixos ventiladors. Estem parlant de l'element menor de tota l'escala de la climatització. Vull dir que no estem parlant d'instal·lar ni un split d'aire condicionat, ni una caixa, ni un motor d'aire condicionat en el que tinga que anar en el falso techo, ni cap tipus d'actuació de gran envergadura, no? Sinó que el mateix 22 de maig podria haver començat la brigada a instal·lar els ventiladors en els quatre centres educatius. Posteriorment, se fa una certificació per als tècnics que tenim en la casa i ja està. Què ha decidit l'Ajuntament? Ha decidit externalitzar este procés, han calculat un cost de 30.000 euros i quan tu actives aquest procediment has de demanar un altre informe de no duplicitat de competències. Jo esta mateixa setmana he parlat en la Direcció General d'Administració Pública i ens han dit que l'informe està a punt de ser signat i per tant de remitir-se a la Conselleria d'Educació. Què ha fet així l'Ajuntament? Pues ha perdut quasi 20 dies des del mateix 22 de maig a ara en poder instal·lar i posar en marxa els ventiladors que ja estan comprats i que fa 70 dies que les AMPES els han comprat, no? Així el govern municipal, el govern de Tania Baños, hauria d'haver prioritzat i haver posat els mitjans propis, que ho diu la pròpia instrucció, sempre que no supose una despesa extra, és a dir, que no facis una licitació, el propi ajuntament pot instal·lar aquests ventiladors, no? De fet, així ho hem tornat a consultar en la Conselleria d'Educació, en la Direcció Territorial, en la Unitat d'Infraestructures, i ens han dit això. Ens han dit que la pròpia brigada, si l'Ajuntament haguera decidit fer-ho, perquè la brigada tenim experts en albañileria, en carpinteria, en fontaneria, en electricitat, i després haver fet ixa certificació per als tècnics que tenim
0: així. No haguera fet falta en ixe cas el document administratiu
7: no que haguera, ara... No haguera fet falta el document de, al que fan referència de no duplicitat de competències. Això és el que vam dir ahir als mitjans de comunicació, que també ens van preguntar per la nostra valoració, i I d'eixa forma, ho tornem a dir, no? La brigada podria haver fet ús, de fet, són els propis, és el propi regidor d'educació el que diu que la brigada és que està molt saturada. Pues bueno, tenim bosses i personal de brigada que esperant a entrar a treballar en algun moment, que podria haver reforçat aquesta àrea i haver començat a instal·lar, i hem perdut 20 dies, perquè ara, en el moment en el que, si ells han escollit aquest camí, en el moment en el que se responga i se informe, tindrà que obrir-se una licitació. Les empreses hauran de presentar-se, hauran de passar els passos administratius que diu la llei de contractes, i per tant, quan estiguen instal·lats els ventiladors, estarem minxant-nos l'horxata.
0: Una altra qüestió referent a això, Hermínio, perquè també en aquest comunicat oficial de l'Ajuntament també recorden que la climatització dels centres educatius que no pot dependre ni de la capacitat econòmica de determinades AFAs o de l'esforç extraordinari dels ajuntaments.
7: Pues, totalment d'acord. Totalment d'acord. Per això, ara en les negociacions, una de les peticions de la comunitat educativa era aquesta necessitat d'un pla de climatització per a centres. I nosaltres en el ple ho vam defensar. És necessari. En 8 anys de govern del Botànic se van construir 0 centres educatius climatitzats. 0 centres educatius climatitzats. De fet, en la instrucció a la que se fa referència a este procés dels ventiladors, que insistís que va aprovar el Botànic en abril del 23, diu, i ses mesures de climatització, bé siga toldos de per a ombra, bé siga aires acondicionats, bé siguen splits, bé siguen ventiladors, s'han de fer càrrec o els ajuntaments o els centres educatius a través dels fons propis. Per tant, tornem a estar criticant i posant damunt de la taula una cosa o una qüestió que no van reivindicar en el moment en el que van governar. És que no van governar fa molts anys, és que fa 2 cursos que estaven governant en esta 2 cursos i mig que estaven governant en esta comunitat, el Botànic, i no se'ls va ocurrir implementar o posar en marxa un pla de climatització de centres. No, tan sols se va fer esta instrucció, que insistisc, és la mateixa que tenim ara en el debat obert en estos moments, en el que fa falta un pla de climatització, evidentment, per a posar en marxa les necessitats de les diferents zones de la comunitat on calga reforçar esa climatització.
0: Te pregunto ara per un altre tema, novetats en quant a l'obra de l'edifici de l'Ajuntament, el de la plaça de el centre. Ahora, es una obra que pasará de 4,1 millones previstos inicialmente a 6,7.
7: Sí. Es una pregunta, o sea, es una respuesta totalmente objetiva en los datos damunt de la taula, ¿no? El ayuntamiento en el año 2022 o 2023, creo que va a ser en el 23, licita y adjudica una obra per a reformar, rehabilitar la casa consistorial i l'edifici del costat, que coneixem com la Xola, per 4,1 milions d'euros, no? L'obra comença, els últims mesos ja pues, pareixia que anava a un altre ritme, van aparèixer uns problemes en els fonaments dels famosos micropilotatges,
0: sí.
7: L'obra continuava i en cert moment pues, pareix que n'hi ha, després d'haver analitzat l'expedient administratiu, pareix que n'hi ha una disputa o un conflicte entre l'Ajuntament i l'empresa. La empresa diu que cal modificar el projecte perquè estan apareixent necessitats noves que no estaven contemplades en l'inici, i això suposa augmentar les partides i augmentar el cost del projecte, i l'Ajuntament diu que la empresa està incomplint i que no fa falta modificar el projecte, no? Al final, la decisió que adopta l'Ajuntament és trencar el contracte en l'empresa perquè diu que ha incomplit. I entonces lo que ha passat en les últimes setmanes és que, en l'últim ple, és que hem aprovat un reajust de les anualitats i que en 2020, per al 2026, s'ha previst una inversió de 500.000 euros en aquesta obra, que estava prevista que se finalitzara este any, i per a l'any 2027, és a dir, l'any que ve, 4,7 restants que quedaran per invertir. Així n'hi ha diverses qüestions, perquè els fons europeus tindrien que estar executats el 30 de juny, si no se tenen que tornar. Pareix que l'Ajuntament ha demanat al Ministeri ampliar fins al 31 de desembre, però en els números que ens presenta l'Ajuntament, és a dir, si m'estàs dient, ens estàs dient que per al 2026 sols invertirem 500.000 d'euros i 4,7 quedaran en el 27 fora de la justificació dels fons europeus, ja ens estàs dient, que anem a perdre d'aixòs 3 milions d'euros de fons europeus, més de 2 milions, i dos, que l'obra ha pujat 2 milions d'euros perquè s'ha aprovat o s'ha fet un altre projecte modificat per tal de finalitzar l'obra. Aleshores, jo inclús ho vaig plantejar en una comissió informativa. Dic, no es podria haver arribat, si al final l'Ajuntament va a modificar el projecte, va a augmentar el preu, no podríem haver arribat a un acord en l'empresa, en lloc de trencar el contracte, de paralitzar l'obra, que hem de recordar que porta 3 mesos parada en la imatge que dona i s'estructura en la plaça de en la plaça del centre, que a més Peluig va aprofitar molt bé en el seu concert de les festes del Campanar, i sa imatge que dona l'edifici administratiu més important, que està paralitzat des de fa 3 mesos. Ens podríem haver estalviat el conflicte i haver aplegat a un acord. Ens van dir que no podia ser, que no se podia arribar a un acord perquè estava en havent uns incompliments. La empresa, en els seus escrits, que hem demanat accés a tots ells també i encara ens falta un dels processos, diu que ells demanaven un modificar del projecte perquè s'estava encarint l'obra final respecte a aixos modificats que els estaven passant via oficial, via correu electrònic i a les reunions a la direcció d'obra, i per tant no entenem com ha hagut una falta de planificació tan gran, que no estem parlant de l'asfaltat d'un carrer, estem parlant d'una obra que ha augmentat de 4,1 a 6,7. Són 2,6 milions d'euros més del previst inicialment.
0: El tema està judicialitzat o no?
7: El tema, no tenim constància de que estigui judicialitzat. La empresa haurà rebut, per el que ens van dir l'altre dia, la notificació de la licitació. Ara falta fer la liquidació en l'empresa del que s'ha fet o del material, sí, per posar fi a aquest contracte. Finalitzarà la via administrativa i evidentment pues s'iniciarà la via contenciosa administrativa, que és la judicial en l'administració, no? Per tant, no tenim constància de que s'hagi plegat a aquesta via. Evidentment seria una llàstima de que s'aplegarà i sabia, més que res perquè ja tenim experiències molt recents del que passa, no? En Baipala, per exemple, hem tingut que està l'Ajuntament encara pagant aquests 700.000 euros.
0: Bueno, recents i no recents. La veritat és que la notícia seria que l'Ajuntament algun dia guanyarà alguna cosa. Però bueno, preguntar-te per una altra qüestió, per guanyar-te'ns el temps, Herminio. Fins al dia 30 de juny està obert el termini per a que les empreses puguen optar a aquesta nova licitació.
7: Aquesta nova licitació, no sé si és el 30 de juny o és l'última setmana del mes de juny, 24, 25...
0: Però és este mes, en definitiva.
7: Sí, este mes finalitza, se va tornar a obrir, se va recalcular i s'augment, que també hem demanat la informació, perquè 2 milions d'euros, més de 2 milions d'euros es pareix una quantitat suficient per a demanar informació i veure aquesta justificació. Per tant, durant este mes, segons ens ha comunicat l'Ajuntament i segons està penjat en la plataforma de contractació, les empreses poden optar a finalitzar aquesta obra del nou Ajuntament.
0: Pues hem iniciat en clau política i anem a tancar en clau política. A aprofitar perquè, bueno, algunes novetats en la vall, per exemple, sabem que ja Jorge Marqués és de forma oficial el candidat a l'alcaldia per Compromís, que estem a menys ja d'un any per a les eleccions i que no tardarà massa la maquinària de tots en ficar-se en funcionament. En el Partit Popular, com porteu la cosa?
7: Bueno, pues el Partit Popular, el portaveu Herminio Serra té molt clar el seu objectiu, té molt clar el full de ruta, té molt clar el seu camí i el camí del projecte que liderem, no? I bueno, pues a partir d'ahí tindrem que veure els passos que se donen, no? La gent sap, o ho recordem, que en tots els municipis majors de 20.000 habitants, pues bueno, el partit ratifica els candidats o ratifica els portaveus que ja s'hagin presentat, però bueno, en ese camí estem de ratificació de candidats i de nomenament també de candidats en els pobles en els que demandes que puguen canviar. Jo ho tinc molt clar, la il·lusió la tinc intacta, les ganes de treballar per la vall són immenses i les ganes d'afrontar aquesta campanya electoral de cara al 2027 per donar-li a la vall un nou govern que tanta falta li fa, pues se mantenen com el primer dia.
0: Però podem dir entonces que Jorge Márquez serà el candidat a l'alcaldia per Compromís i Herminio Serra per el Partit Popular, per anar afegint notícies, me referís que estem faltos de coses d'estes ja electorals.
7: Pues bueno, jo crec que no t'equivocaràs, no? La realitat i el camí passa sense dubte per ahí.
0: Herminio Serra, alguna cosa per a tancar l'actualitat d'este divendres? Alguna altra qüestió que t'hagi cridat l'atenció de tot el que estem? Òbviament no, ja sabràs que no te pregunte per tema local ja, ni comarcal. Tema de la UCO, la UDEF i totes aquestes notícies que pràcticament a diari tenim, molt ràpid. Ja.
7: Ahir que vaig poder veure poder dinar en casa, que això no sol passar, els informatius 30-40 minuts parlant de totes les trames de corrupció del Partit Socialista que estem veient, a quina més escandalosa que l'anterior. Avui te sorprens de que hagin imputat a l'expresident Zapatero, però demà s'obri el sumari i te dones compte de que n'hi havia una maquinària per tal d'intentar sobornar o carregar-se a jutges i fiscals o medrar per a que deixarem d'investigar sobre les trames que rodegen o sobre els casos de corrupció o de tràfic d'influències que rodegen al president del govern o al Partit Socialista, i cada vegada que obrim les redes socials o veiem els digitals o la premsa escrita, la realitat és que dona molta vergonya la corrupció institucionalitzada a la que estem arribant amb el govern d'Espanya.
0: Què va pensar Herminio Serra quan va recordar que va ser precisament José Luis Ábalos que el dia de la moció de censura clamava per la neteja i la regeneració democràtica?
7: Bueno, pues la veritat és que jo continuo pensant que aquesta moció de censura va ser injusta, no? De fet, els últims dies hem escoltat que inclús Pablo Iglesias va enganyar a Ciudadanos, va acabar enganyant al PNV i va acabar enganyant a tot el món en aquesta moció de censura, no? Hem de recordar que aquesta sentència que va eixir parlava de dos municipis de Madrid, de dos campanyes electorals, molt antes de que Mariano Rajoy inclús fora president del partit, no? Per tant, acabava d'aprovar els seus 70 pressupostos generals de l'Estat. Mariano Rajoy va tindre pressupostos per any i va tindre un govern exemplar, possiblement en la pitjor etapa econòmica que ens havia deixat el Partit Socialista, no? Per tant, que hagi sigut José Luis Ábalos el adalid de la neteja democràtica en el Parlament i que avui estiga dormint en una celda de Soto del Real en prisió preventiva, i que amb tota seguretat tinga una sentència condemnatòria per tota la corrupció i tot el que ha fet, me pareix greu. Però més greu em pareix que mentre tots estàvem tancats, mentre la gent no podia velar als seus familiars per la pandèmia, mentre la gent no podia visitar als huelos i a les hueles, que això és el que pitjor en el meu cas vaig portar, esta gent tenia impunitat per a fer per tota Espanya. No vaig ni a mencionar-ho perquè dona asco totes les

0: La tertúlia d'avui divendres 5 de juny del 2026 i saludem en primer lloc a la gent que tenim per ací per l'estudi. Josep Tur, què tal? La teva presència així significa que la cosa va bé, no?
1: Bueno, pues ja va millorant, clar que sí. És una recuperació a llarg termini, però bueno, però això no vol dir que ja puc anar fent alguna que altra coseta com haver pujat les escales d'estos dos pisos, però bé, ja estàs, doncs, bona senyal.
0: Ja estàs quasi per jugar al Mundial, eh?
1: No, per jugar no estic.
0: Vicent Aparici, què tal, com estàs?
2: Bueno, res, molt content de veure Josep per així de nou. Pujar les dues escales, això,
0: ojo, és
2: pel que acaba de tindre, i de, com sempre, saludar a Rafa,
0: que Rafa
2: per l'altre costat.
0: Rafa, primer, quan has començat, estava en la càmera que t'enfocava només a tu, i després, quan s'ha donat compte, quan l'he mirat, que estava bé dos, s'ha quedat com una careta de assombrat, no? Rafa, bon dia.
3: Home, jo després de veure que Pepe ha pujat aquesta escaleta de dos pisos, i jo que poguera.
1: Bueno.
3: Tinc una enveja sana,
0: sí,
3: però bueno,
0: jo vull fer-li...
3: M'alegre molt perquè ha superat una prova de foc, eh? I l'escaleta és una prova de foc.
2: Sí, jo vull fer-li una correcció a Vicent, Rafa. Vull fer una correcció a Vicent, perquè Josep...

0: Es valent que jo he vingut així a pit, en mana curta. Jo no, jo porto ahir el xupasquet, que és finet, però per si de cas, perquè si no n'hi ha qui se fia.
1: I els dos en bermudes, Rafa, eh?
0: Però els dos en bermudes, sí.
2: Sí, això sí. Jo espero que airege una miqueta la ferida.
3: Molt bé. Home, però... Vicent, entonces has vingut en bermudes i en rebequeta.
1: Sí, tal
0: és
1: qual,
0: És un xubasqueret amb un tofinet, però que
1: com si fora
0: quadrava avui pel tema.
1: Com si fora un guiri, Rafa, tal qual.
0: Sí, sí.
3: Se cuida molt.
0: No, és que ara tinc assessor d'imatge i tot això. Ja.
1: Ja.
3: Home, clar, és que ara ja estàs allí.
1: La pomada. Bueno, tenim moltes coses que comentar i jo me tinc que comprar un diccionari de crònics, eh? Va saber lo que és la UCO,
2: l'UDEF,
1: jo què sé, M. Rajoy també, que crec que eixa X...
0: Estan, han estat sempre per ell.
1: No
0: se'n recordeu d'aquella frase... Però què conyo és l'UDEF? No sé què vas dir, no me'n recordo.
1: Escolteu, però...
3: Jordi Pujol.
1: Sí, Jordi Pujol. Però no va permetre que comença per lo prop, per lo de casa. Perquè aquesta setmana, començava la setmana, començava aixina.
4: Y aunque esto hoy suene a despedida, aún queda. Queda más de un año de legislatura. Y seguiré al frente de la alcaldía hasta entonces, pues es mi intención, si las circunstancias me lo permiten, agotar la legislatura y trabajar por todo lo que aún nos queda pendiente. Hasta el sábado 12 de junio de 2027, a las 12, cuando cesaré como alcalde de Nules.
5: Les relacions no són bones i podien ser molt millors de los que són. Perquè si hi ha una cosa que està clara és que la política local és una política de veïns, és una política que una vegada al mes ens assentem en un pleno, els 17 regidors, per exemple, que som en Nules, però que després del pleno nosaltres seguim veient-nos, seguim parlant, seguim fent-nos cerveses. I me dona la sensació que últimament està molt la cosa molt tensa. No sé, jo veig la tele i veig els telediaris i veig els enfrontaments de a nivell nacional i tinc la sensació que passa en el meu poble el mateix. I aquesta sensació que tinc, no sé si serà equivocada o no, és perquè tinc la impressió de que volen parèixer molt els que hi seran a la tele. I això és molt diferent. Així estem parlant de gestió. Així estem parlant de treball. Així estem parlant de les necessitats verdaderes dels nostres veïns dia a dia, que es veiem tots els dies.
1: Era, òbviament, per este ordre, David García, alcalde de Nules, i Ramon Lucas, en una confessió dies posteriors, així, dient que no li agrada això i que, de fet, va pensar-se, que ell encara no té clar si vol anar d'ací un any, que no és un no definitiu, però també li preguntàvem a l'alcaldessa de la Vall de Tania Baños per el tema de David García. Estava la part personal i la part, òbviament, la política. Escolten el matís.
6: Nosaltres no tenim un horari fijo que pugues intuir o pugues planificar la teua vida o poder apuntar, no sé, a classes d'algo que vulgues anar, no? Perquè no tens ese horari fijo, no? Aleshores, en esa part personal entenc perfectament i empatitze en l'alcalde de Nules, no? Però en la part política em sorprèn, perquè el que hem estat veient durant els últims mesos de la seva tasca política també al partit pues donava mostres de tot el contrari, no? Però, en fi, vull aprofitar també per enviar-li una abraçada a David.
4: Y por eso nunca abandoné mi profesión, la docencia, que he seguido ejerciendo y compaginando con la alcaldía, pues siempre tuve claro que más tarde, o que más pronto que tarde, tendría que volver a ella de forma plena. A este motivo se añaden motivos personales de mucho peso. Y esto lo sabe la gente que me acompaña y que ha padecido muchas cuestiones en silencio. Han sido 11 años de sacrificio y de entrega absoluta a la causa. Y es momento en mi vida de iniciar otra etapa que es absolutamente incompatible con la forma en la que tengo de entender los proyectos. O estás al 100% o no estás.
1: Fíjate, Sostel, porque dentro de otras cosas sí tenemos dos ex-alcaldes tan crema la política local del dia a dia. Vicent Aparici, se riu o se somriu?
0: És molt... Anem a veure. Per un costat és molt gratificant, perquè tu fas coses pel teu poble i per tant quan després vas per ahí dius ui mira l'auditori que l'havia començat jo o mira la piscina coberta que, o el que sigui tal, i a Josep li passarà el mateix i això és gratificant encara que a millor no se'n recorda ningú inclús a lo millor qui devia d'estar destacant tu no ho estigui fent però això és igual, això és igual. És gratificant per aquest costat perquè tu quan eres alcalde del poble principalment el que vols és fer coses pel poble, val? I dedicant-te a això n'hi ha vegades que s'entén més bé, n'hi ha vegades que s'entén més malament i que passes moments difícils i passes moments de més alegria i clar que sí, clar que sí. Cremar en el sentit de dir, home, tant cremar com perquè personalment tu d'això diga ja no vull saber res, és que no vull sentir parlar i tal, com algunes persones diuen, no. En el meu cas no, és a dir, jo sí que vull sentir parlar de les coses que interessen al poble. En el cas concret de David, pues, 12 anys de gestió, com està Tania també, per exemple, pues sí que poden arribar a que una persona en moments determinats i per circumstàncies concretes pues pense que és el moment de pegar un pas, i si pas el pot pegar a darrere, avant, al costat o conforme siga, cada un ho entén d'una forma,
1: van entrar en la mateixa dada,
0: d'una forma determinada, sí. Entonces això cada un pues, ho pot entendre d'una manera, ni aquí diu, pues, jo ja pas enrere, me quedo col·laborant en el partit per exemple, i uns altres, o jo pego un pas al costat i encara ajude al partit. Bueno, jo després l'alcalde vaig ser regidor.
1: Disculpa'm, Vicente, que ara te seguirem escoltant tant a tu com a Josep com a Rafa, perquè estava buscant un tall i ja l'he trobat. És quan Ramon Lucas diu que no i explica que no sap si seguirà i ho explica, perquè Guillermo Latorre diu el mateix, però m'interessa que acabem d'escoltar el tall per la reflexió que en este cas mos arriba de Nules i pot ser de qualsevol altre poble.
5: Ja no ho sé.
7: Tenim que debatir internament encara, en pensar en el projecte, en pensar en les persones que tenen que avalar este projecte, i n'hi ha que fer una reflexió, n'hi ha que pensar en gent i...
5: Sempre que pensar també que, a veure, si estàs tens que estar al 100%, i conforme hem dit antes, i la veritat és que hi ha moltes vegades que dius val la pena? Val la pena? O sea, jo he entrat així a treballar pel meu poble, jo no he entrat a discutir amb ningú, ni jo he vingut així a intentar fer les coses lo millor que sé, lo millor que puc, per a que els meus veïns tinguin un benestar diari. Però hi ha moltes vegades que en serio te fa repensar el dir, jo què faig així? Que ne fas 50 i una que no ne fas te la tiren al cap, no sé, pensarem.
1: No sé si serà extrapolable també a situació nacional que ja estàs sentint, escoltant estos dies, de dir, bueno, és que per tot això dels acrònims que deia abans ni pot presumir-ho de les xifres d'ocupació ni de datos d'economia, ni de so, ni de... No sé si serà extrapolable, però bueno, estàvem escoltant a Vicent, t'acabem d'escoltar, sí, en esta incorporació nova de Ramon Lucas.
0: Quasi que anava jo.
1: Pues mira.
0: A Ramon, que el conec personalment, i a més he tingut alguna reunió amb ell per temes tècnics i de més, i hem parlat de coses. Entenc el que diu, però anem a veure. La crítica és crítica. I per tant, la crítica ho sempre la té que admetre. En un estat com el nostre, en democràcia, ha d'admetre la crítica que se li pugui fer per la seva gestió, val? Si ho diu i jo m'agobie perquè jo faig una cosa i me critiquen la meva gestió, mal, ja no és la qüestió. Altra cosa és que la cosa se faça personal, perquè quan ell diu és que acabem i ho anem a fer una cervesa al bar, i per què no? Ara, si entrem ja a qüestions personals, és dir, si la crítica política deriva en situacions de caràcter personal, no dic insults o això, però bueno, en qüestió, això ja és una altra qüestió. Però cuidado, la crítica existeix, deu d'existir i existirà tota la vida. Davant d'una situació, democràticament, les persones poden tindre dos, tres o quatre maneres diferents de veure les coses. Jo em fico sempre el límit, i això ho hem parlat moltes vegades també en Josep i en Rafa, on fico sempre el límit és ahir, és a dir, la crítica política per la teua gestió, pues, clar, està subjecte a la dels regidors i a la de la gent del carrer, que també t'ho pot dir, i més ara en les redes socials, que hasta t'ho diuen pel Facebook i el
1: sí,
0: que
1: sigui. No, ara, claro.
0: Una altra cosa distinta és aquella gent que sobrepassa ixa llistó i se'n va ja a la qüestió personal. Això sí que no és admissible de ninguna manera, i sí que algú el pot afectar personalment per arribar a situacions d'estres i dir, bueno, hasta si m'ha arribat.
1: Pues escoltem un altre exalcalde, Josep Tura.
2: A veure, mira, quan un decideix entrar en una llista electoral, entrar en una llista electoral sabent que té moltíssimes possibilitats de ser regidor. Només en això ja suposa haver fet una, entre les moltes reflexions que ho pot fer, n'hi ha una que és que has de fer unes renúncies. I és així. I això la gent potser no ho veu. Tampoc vull convencer-los jo de que tinguin que veure més enllà de lo que hagin de veure, no? Que al fi i al cap el que veuen és la gestió que fas, si te comportes bé, si no te comportes bé, si fas les coses bé o no fas les coses bé, que és la crítica que deia Vicent, que tots estem subjectes. Però si només per ser regidor ja suposa una renúncia a moltes coses, perquè tens unes obligacions que no és només anar a les comissions i anar al ple, o sigui, que això és obligat, però és que d'acord en cada localitat, i si ara jo estic centrant en la vall, bueno, pues tots sabem quina és la vida que té la vall, i pareix, i ho ha dit moltes vegades, que si ho fa una cosa i no va algú de l'Ajuntament és com si aquesta cosa no existira, i se suposa que tu fas les coses per a la gent del poble, no per a que vagin els regidors o l'alcalde o l'alcaldessa a totes les coses. És a dir, tenim un concepte a vegades erroni d'això. Pues ara imagineu que un és alcalde o alcaldessa. És que la renúncia és molt més gran encara, molt més gran. Renúncies de tipus del teu oci, hi ha molta part del teu oci que l'has d'abandonar, i renúncies familiars. Renúncies familiars, hores que en unes altres circumstàncies ocuparia la família, que pues, per les circumstàncies i perquè ho has acceptat i perquè ho has parlat en la família. Això és així. Perquè si no hi ha una connivència en la família, difícilment la reflexió arribaria a dir no, pues jo vaig a per totes i vull ser alcalde o vull ser alcaldessa d'aquest poble. Per tant, aquesta part està. Anem a l'altra part, a les manifestacions que ha fet o a la confessió o a les confessions que ha fet en aquest cas. Bueno, jo suposo que quan té que explicar alguna cosa diu, i fins així puc contar.
1: Claro.
2: Perquè no sabem exactament darrere què pot o què no pot haver.
0: Pot haver,
2: que tampoc, escolta, quan tu diu i vaig a fer això i vaig a fer això i ja està, que és l'aspecte ixe que no acabava d'entendre, i ho ha manifestat Tània, de dir si fa encara no dos o tres tertúlies estàvem així parlant de tota una sèrie d'activitat per part de David, en el sentit de muntar unes candidatures, de, bueno, lo que és la política, quan tu aspira a que el seu partit o el que proposa triomfe electoralment. I clar, quan veus que de cop i volta, no? Ixe tipus de, ara m'ho deixe per raons personals, per lo que siga, perquè no m'agrada això, per lo que siga, jo no sé exactament si ens han contat tot el que realment hi ha, i tampoc m'interessa,
0: segurament
2: perquè,
0: no,
2: perquè
0: segurament
2: quan, no. Quan tu decidis una cosa, doncs ben decidida està, ja està. Per això t'hi dic que moltes vegades i l'altra part, ja no dic la de renúncia, sinó la de les relacions que s'estableixen dins del mateix, entre companys, entre companys de corporació que són rivals polítics, i les relacions, clar que te poden afectar, i suposa que una part de lo que n'hi ha serà això. No crec que siga tot això, no crec que siga tot això, però bueno, una part segurament ho serà, i per tant això és lo complicat, compaginar ese aspecte de dedicació, d'una dedicació que està subjecta a la crítica. Tampoc sé jo el nivell de hostilitat verbal que poguera haver en l'Ajuntament de Nules, ho desconec, si és que això poguera afectar, però bueno, al fi i al cap, al final tot depèn de la manera de ser de les persones, de la manera de pensar, de les sensibilitats, i pot portar a este tipus de situacions. Ara també dic, jo no crec que la situació nacional, que pot ser molt més sorollosa i poden haver paraules més grosses, puga afectar a la gestió municipal o a la relació que puguen tindre els diferents partits polítics o els mateixos que conformen l'equip de govern en Nules, que puga tindre alguna cosa a veure en això. Però
1: les
2: bueno.
1: Declaracions de Ramon anaven per un camí i les de David, tot i que no anem a ficar el tall, però al marge d'estes, de les polítiques, parlava de qüestions familiars, que dia, no. De fet ho va dir ell, que volia ser pare, que volia tornar a ser el fill dels seus pares, el germà del seu germà, etcètera, etcètera, perquè ja entrarem en el capítol de la vida personal i privada de cada un. Rafa Orenga, t'escoltem.
3: A veure, és que heu obert diversos melons, tal, hi ha diversos temes interessants. Jo penso que primer, perquè quede clar i clarificar les coses, la representació política municipal no té res a veure en la resta de representacions polítiques. Si estem parlant de la municipal, ahí possiblement sí que se pot parlar més de desgast, perquè el regidor, l'alcalde d'un poble, viu en el poble. Vius a un exercici de polític. Per tant, eres polític quan estàs passejant, la teva família, i tot el món sap on vius, i on treballes, i qui eres, i de qui, fill de qui eres, i germà de qui eres, i pare de qui eres. Per tant, la representació política, és a dir, la política en el teu poble, evidentment, té un desgast que no té ser diputat autonòmic, per exemple. Si vas a València, fas de diputat, i com que en el teu poble no eres un mes, o diputat estatal. I si eres diputat europeu, ja encara més. Pues, per tant, jo comprenc que ser polític del teu poble té coses bones, com ha dit Vicent i com ha dit Josep, però el desgast és molt més gran. Per tant, és comprensible que la gent se gaste. I després, que estem parlant de pobles on la gent ahir entra per intentar portar endavant uns projectes. Els projectes polítics, igual que els projectes econòmics i els projectes generals, duren uns anys. Tenen caducitat. No és bo que una persona se perpetue d'alcalde o de regidor en un poble. A lo millor 4 anys és poc, 8 anys és poc, però 20 anys és molt. Perquè tots els projectes s'escolten. Això és normal i és lògic. I després, jo el que sí que estic observant en el transcurs de l'any, que moltes que tenim la perspectiva que coneixem l'Ajuntament des del final del franquisme i tota la democràcia, jo el que sí que he notat és un canvi en el perfil de polític local. Els perfils són diferents. Ara no són com abans. Aquella època era, pues, o era un sindicalista de prestigi, o era un advocat o un metge de prestigi, o un professor de prestigi, gent en currículums professionals que accedien a la política després de tindre ja acreditat un bon currículum professional. Ara el perfil del polític local és diferent. Això ha canviat. I si canvia el perfil del polític, canviarà el perfil de fer política, d'entendre la política i d'aguantar i resistir. Perquè quan parlàvem de fa un moment, parlàveu del tema del desgast per la tensió, l'estrès, i que me criticaran. Bé, podem ser uns regidors quan el tancament i me piel.
0: Per exemple, sí.
3: Això és una... Això sí, superar la prova, això ja... Això faria ara, si tinguin una situació com aquella. Ja. Claro. Entonces, n'hi ha molt que rascar ahí, però la veritat és que són temes importants. A mi me preocupa perquè qui és el perfil del polític, i quin currículum té que tindre al costat fora de la política, com pot tornar a ser una persona normal del poble i un veí més del poble després d'haver estat en càrrecs com ser alcalde durant uns anys en aquest mateix poble. És un tema, la veritat és que és dur, té satisfaccions, però és dur. I després, respecte al tema de l'alcalde de Nules, és comprensible. Jo l'entenc perfectament. A més, ell ha parlat també de raons personals, raons de salut. Això són coses que condicionen molt la vida de les persones. Hem d'entendre perfectament. I que suposa que són tots anys considerarà que la seva etapa està cremada ja. I està gastada, no cremada en el mal sentit, sinó que està esgotada. Perquè sí. Els projectes, 12 anys són molts anys ja. Ara bé, lo que a mi, jo pensé en el cas de Nules és que ell és regidor d'un partit independent, entre cometes, un partit no PP ni PSOE, que és molt clàssic. Per tant, el que no sé si aquest projecte tan vinculat a la figura de l'alcalde podrà sobreviure molt sense l'alcalde. I això és un tema que ahí tenen Sobria i en Nules és un tema interessant, un tema que jo no sé com les voldran.
1: I això és una de les incògnites, de fet.
3: Jo sempre he entès que el partit que són els regidors que mana ara en Nules és una espècie de, entre cometes, decisió del PP. Entonces, jo no sé com acabarà.
0: No, n'hi ha de tot, Rafa, n'hi ha de tot.
3: Ja sé que n'hi ha de tot, però jo no sé com acabarà, perquè per mi està molt vinculat a la seva persona i a la seva personalitat. Entonces, és un tema molt concret de Nules que ahí tindran que resoldre la gent quan vote i quan se presente, etc. Però vamos, més o menys això era el tema.
1: Bueno, pues per seguir en clau política, i en la Vall, Vicent Aparici, presta atenció, este matí també ens ha visitat Hermínia Serra, i a veure si analitzant les declaracions podem treure alguna conclusió o no, si podem tindre un candidat més ja clar per al 27.
5: El portaveu Hermínia Serra té molt clar el seu objectiu, té molt clar el full de ruta, té molt clar el seu camí i el camí del projecte que liderem, no? I bueno, pues a partir d'ahí tindrem que veure els passos que se donen, no? La gent sap, o ho recordem, que en tots els municipis majors de 20.000 habitants, pues bueno, el partit ratifica els candidats o ratifica els portaveus que ja s'hagin presentat, però bueno, en ese camí estem de ratificació de candidats i de nomenament també de candidats en els pobles en els que puguen canviar. Jo ho tinc molt clar, la il·lusió la tinc intacta, les ganes de treballar per la Vall són immenses i les ganes d'afrontar aquesta campanya electoral de cara al 2027 per donar-li a la Vall un nou govern que tanta falta li fa, pues se mantenen com el primer dia.
1: Com diria el tio Vicari allà al taller, allò de dir allò, sí, però no, però sí. Bueno, què traiem de clar d'això? Bé, Vicent, traduís.
0: Hermínia està dient el que vaig dir jo en l'última tertúlia. O sigui, el PP, el Partit Popular, té un mecanisme per a l'elecció de candidats que ha descrit Hermínia perfectament, que en el cas de municipis majors de 20.000 habitants és el comitè regional el que ho ratifica.
1: Però si no volem
0: i tot el procés, no, però vull dir que tot ixe procés
1: volem la molleta.
0: No, la molleta no, i ixe procés no està en marxa. Ixe procés no s'ha posat en marxa encara de ninguna manera. Si no han fet encara ni el congrés del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que el resultat d'ixe congrés és d'on han de decidir els òrgans que decideixen totes aquestes coses. Sí, que m'ho vas preguntar i ho vaig dir.
1: Podria capgirar.
0: Per tant, si no estem ahí encara, doncs anem a veure què passa. Jo què sé. Però, efectivament, el mecanisme és el que ha dit Hermínia. Ell planteja damunt de la taula que ell està il·lusionat en continuar en el tema i me pareix fenomenal que ho plantegi així, però els mecanismes del Partit Popular són els del Partit Popular i quan se fiquen en marxa, i ho diu un que ha sigut, bueno, encara sóc el president del Comitè Electoral Provincial de Castelló, mentre no me canvien soc, parla en coneixement de causa. Per tant, això no està ficat en marxa encara en el Partit Popular i per tant en aquest moment no podem dir més de lo que ha dit Hermínia.
1: Pues a veure què diu Josep i Rafa, si és que volen afegir alguna cosa a aquesta qüestió.
2: Home, jo crec que el que ha dit Hermínia està claríssim, independentment de que ho puga dir conforme jo ho vaig a verbalitzar. És a dir, jo vull ser el candidat a l'alcaldia de la Vall d'Uixó pel Partit Popular. O sigui, jo és el que inferís. El que passa és que, clar, una cosa és que tu digues i que fora, com ara està ben explicant, tant ell com Vicent, que fora l'assemblea local o com se diga l'assemblea que decidís i diu, jo me presente, establixen l'assemblea el que tinga que establir, jo me presente i diguen, perfecte, i tinga allí una majoria abrumadora o siga l'únic que se presente i per tant ho és així, i després no li queda més remei, dic jo, no li queda més remei al Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que és el que se suposa que es ratifica en els pobles de més de, o que ratifica o que té la potestat de dir qui és el candidat en els pobles de més de 20.000 i diga, pues sí, l'assemblea de la Vall del PP local ha dit això, pues serà això. Jo és el que inferís, que és que ell està disposat i creu que va a ser el candidat a l'alcaldia. Cosa que, a veure, des d'un punt de vista ja sense partidisme, és a dir, només per pura concepció de lo que són les organitzacions, és a dir, les organitzacions el que han de fer és cuidar a la gent. no cada elecció presentar un candidat. Jo suposo que això li pot passar a qualsevol en qualsevol moment, no dic jo que no, però el que hauria de servir com a manera de funcionar des de les organitzacions és, a veure, candidats tampoc n'hi ha tants ni quan i se poden de la nit al matí traure així candidats per veure qui és el millor, sinó que aquells que estan al front, pues, intentar cuidar-los i que tinguin, bueno, pues, un cert marge de maniobra per a poder presentar-se de cara a la ciutadania, no només en la legislatura, ja està. Si no és això, és anar cremant, com se diu, anar cremant veles i el vaixell no avança.
1: Rafa, tu tens alguna altra interpretació? Com ho has vist tu?
3: No, és que és evident. El missatge està clar. Ell està disposat a ser el candidat i li agradaria ser el candidat, però no està en les seves mans. Per tant, no pot dir més del que ha dit.
1: Correcte.
3: Una altra cosa és, que hauria de pensar què està passant perquè, com dia ja fa un moment, que no hi ha tants candidats per les coses. El problema que està passant avui en dia en això de ser polític a nivell local és que jo per anar en llista sí, però per eixir no.
2: Com se nota que has fet alguna que altra, fent alguna que altra llista.
3: Així n'ha de clar. Això vol, la gent està intentant defugir d'aquest tipus de coses i la dificultat dels partits ja no és que rinyen per ser, sinó que rinyen per no estar.
1: Mira, l'altre dia...
3: És un tema delicat, eh?
1: El Vicent volia...
0: No, és que volia... No, que per el que ha dit Josep, que és veritat, és dir, és que damunt termini ho sap que en la història d'este partit de la Vall en les tres últimes eleccions han tingut tres candidats diferents, però això el Remini ho sap, vull dir, i per tant, per lo que deia Josep, no han tingut mai fins ara, i s'ha continuïtat en el tema, no? Quan aquestes coses són així, i ho coneix una miqueta la història recent dels temes, però evidentment pot estar pensant, a veure si ara me toca a mi també, no ho sé, però és així, no? I per tant és un matís que cal introduir, ja, per a que tot el món reflexione també sobre ell, com deia Josep abans, no?
1: No sé si Josep vol dir alguna cosa al respecte. Jo l'altre dia els de Nules, quan m'explicaven que els plenos duraven a saber, que allí va tot a pregs i preguntes, el dia, proveu un dia de veres a que no sigui transmetit per les càmeres de televisió, o que ho graven les càmeres, i veureu com d'entrada dura la meitat. A més, estic convençut. Però vaig a dir una altra cosa. Proveu a veure, Rafa, a l'hora de buscar regidors, regidores del partit que siga, a dir, i els cap de setmana els tindràs en la teva família, seran per a tu, a excepció, si m'apures, dissabte de Sant Vicent, dissabte de la Sagrada Família, falles i el dia del xupinasso. Proveu i veuràs com n'hi hauria gent que estaria més interessant anar per a Xina. Mare meva, agarra l'agenda i diu, a mi no me tragues, jo, papa, així no. No sé, és una apreciació molt personal.
0: Lo d'esplenar això dos o tres hores, lo més divertit encara és que n'hi ha gent que es veu.
1: No, cinc hores, no, les duraria la meitat.
2: Estan durant això.
1: Quatre hores i pico, cinc hores, sí.
0: Però no, n'hi ha gent que a mi m'ho conta que es veu, sencers. Jo li dic, però com és possible que deixés això quatre o cinc hores? Anem a veure. Però per aquestes coses n'hi ha una solució, que no sé si no les té reglament d'organització municipal o no. A mi no. A mi no ho sé. No ho sé, però que això se pot reglamentar, home, perquè això no passa, efectivament, no? I per tant, en això sí que haurien de tindre una miqueta de cura en això i intentar organitzar-ho. Nosaltres en algun test també ens va passar en la Vall, però vam fer el reglament de l'organització municipal. Nosaltres també n'hem tingut de 5 hores, Rafa, te'n recordes?
2: I de 6.
3: Sempre fent el 12 de la nit.
0: I una vegada jo que vaig dir, dic, bueno, tallem el pleno símbol, anem a sopar tots i tornem després.
1: Anem a entrar al tema.
2: Anem a veure, és que això mos portaria també a una reflexió que és interessant. Anem a veure, el que n'hi ha que fer és organitzar-ho si estan veient què està passant. Jo l'experiència que tinc, i ho acaba de dir Vicent, és que allò era infumable. No se pot. És a dir, n'hi ha que ser democràtics, que un regidor pugui dir el que sigui, però el que no pot ser és que ho agarrarà la paraula i estiguera 35 o 40 minuts.
1: Ni que te ho ajugues tot a pregs i preguntes tampoc.
2: Parlant, no, ni que te ho ajugues.
0: Perquè això se pot reglamentar, també.
2: Però jo veig Espleno, no tots els de la vall, però ne veig algun per curiositat, sempre te pica el cuquet, sí. Com has estat allí, doncs pues, uh-huh. A veure, i bé, i quan hi ha uns determinats temes, que se suposa que va haver un debat, ja, el reglament, encara que se puga ser flexible, si el reglament sí. Diu primer torn de paraula, no sé què, no sé què, a veure, si diu 10 minuts i estàs 14, no te van a tallar. Però ja està reglamentat i se sap que no se pot allò convertir en una xerrameca que no arriba a cap lloc.
1: Bueno, pues estic llegint ara els digitals ja d'este divendres 5, que també quina setmaneta portem a això. Mira, digo así, Sánchez indignado por el caso Leire. Nunca me han informado sobre sus andanzas. Lo mateix replega El País, El Mundo, El Confidencial. Marlaska mantiene su apoyo a la directora de la Guardia Civil. Sí, se reunió con Leire 10, como se ha descrito. Dentro del WhatsApp de Leire 10, mi prioridad es el presidente. Lo que pasa es que en esta chica o en esta señora, especialmente Wii, acapara todo. Pel que estic llegint jo, ara és també en directe, la 1:43, i com sempre dic, en la tertúlia no m'ho explicar, dic que estem parlant, ho dono per suposat ja, que ens pugues seguir, que així són valoracions i rapidetes, perquè ja veu el temps que tenim. Però què està passant? Esta setmana ha sigut especialment intensa, no, Vicent?
0: Bueno, però és que això passa sempre. Quan hi ha un procediment en marxa i s'obri el sumari i tot el món pot accedir al sumari i tot el món comença a mirar coses, però doncs hi ha 14.500 notícies, unes més ben redactades, unes altres més mal redactades, un que diu, no diu exactament el mateix que diu en el sumari, i apareix tot això. Per tant, estem davant d'una situació ja coneguda. Què ha passat en aquests dies? Pues que n'hi ha ahir un parell de sumaris que s'han obert i que tot el món ha pogut tindre accés, i per tant bé, ala, tot està retafila, jo com sempre, jo me mantinc calda sempre en les qüestions. La part d'anàlisi polític que se puga fer i que se basa, perfecte. La part de debat polític que se puga fer i que se basa, perfecte. I la part, diguem, judicial o jurídica, pues que continuen els procediments que estan en marxa i que determinen el que tinguin de determinar, les responsabilitats que tinguin que haver, i ja està. Però, home, gastar tantes hores de tertúlies, de programes de tele, de programes de no sé què i tal, que ens avorriran a tots al final, pues no ho sé. No ho sé, sí, no? A vegades de mi, jo, mireu que parlo una miqueta avorrit.
1: Sí, sí.
0: Entonces, no ho sé, però insistís, són coses que tenen que passar quan se produeixen aquestes coses, Pumba, obrim secreto de sumari o levantar, no sé què, ala, tots allí a mirar i tots allí a escarbar, i cadascú va comptar la seva versió del tema. Pues en això estem.
1: Aquesta és la bueno, menys mal que de vegades quan tens el Riquelme este en la camiseta de Haaland, li crea un marró.
0: I deies que això a tu t'interessa més. Sí.
1: No,
0: és broma. És broma.
3: A mi del Madrid m'interessa no res.
0: No, ho dic, però és broma.
1: Josep.
2: A veure, jo és que estic, la veritat és que estic perdut en això de les investigacions i de lo que se fica o no se fica en un sumari, és que no ho sé, perquè jo tenia entès que bueno, pues els sumaris anaven a fer-se perquè almenys el jutge es demana als que han d'investigar això, es demana tal cosa perquè n'hi ha, bueno, s'ha presentat una denúncia o el que siga, i el jutge demana donar les instruccions per a que se vigili això, l'altre. Però no sé si és que jo no ho acabo d'entendre o és que la cosa ha de ser així, però se fan uns sumaris que després llitges coses i dius, bueno, però això a on va? I no arriba a cap de lloc, és a dir, se queda ahí i dius, bueno, pues ahí s'ha quedat. I dius, entonces así, que és? S'investiga, se col·loca ahí tot i després ja cada un que vagi a interpretar el que sigui. Me dona esa sensació.
0: No, normalment el jutge això no ho fa. El jutge sí que sap què és el que busca.
2: No, claro,
0: la premsa és una altra cosa.
2: Exactament. No, la premsa no. Ja no dic tant la premsa com el fet de que des de la UCO... La UCO són unes sigles. I la UDEF són unes sigles. Sí. Al final són les persones les que fan això.
1: Sí.
2: Unes, altres o les que siga, al que li ho encomanen, fa això. I dius, el jutge el que ha de fer és, clar, de triar, destriar i llevar la pallerofa, el que siga pallerofa, no li importarà a l'hora d'instruir una causa que pugui acabar o no pugui acabar en juí. I això és el que no acabo jo d'entendre, com se fan un determinat tipus d'afirmacions que moltes vegades no tenen res que veure en el que el jutge, la causa per la qual estan investigats o imputats els que siguen. I clar, dius, bueno, pues que seguisca el tema, hi haurà un tipus de valoracions de tipus polític. Jo, hasta ara, les que he llegit, valoracions polítiques, sí, sí, per el que interessa del president del govern com del ministre, són contundents, o sigui, ho diuen una contundència a l'hora de manifestar-se sobre això, però no lleva que els jutges hauran de fer la feina que tinguin que fer i acotar el tema on tinguin que acotar-lo, perquè a veure, està, si això és així, està claríssim on tenen que acotar-lo, no cal anar-se'n molt per les branques. Mira com en Ábalos i en Cerdán, en l'altre cas, sí, no se n'han anat per les branques. Està acotat i saben què és el que n'hi ha.
1: Pues repetir, o sea, el titular a aquestes hores de pràcticament tot és este. Sánchez nunca vale conocido permitir nada de lo que hacía Leire Díez. Yo no he hecho lo que me hicieron a mí y manté el suport, el recolzament a la directora de la Guàrdia Civil. Rafa, t'escoltem.
3: Mireu, jo l'altre dia me vaig ficar en una tertúlia de dretes per culpa d'estar en esta tertúlia, i que vaig a veure què diuen els de dretes, per saber la versió.
1: Te va ficar a los santos, no?
3: No.
7: Però què volia dir?
2: Esta tertúlia no és de dretes, no?
7: Però què volia dir, Rafa? Espera, que el que diguen aquells de dretes d'aquella tertúlia pot ser el que jo diga, sí?
3: No, però per saber la versió, sí, la versió
1: del tema, vale.
3: Pues, i el presentador, en corazón de buena alma, el presentador, diu, la OCDE, que és una organització internacional de prestigi de les importants, diu, la OCDE ha rectificat i ha millorat el creixement de l'economia espanyola. L'economia espanyola creixerà més de lo que estava previst per la OCDE. I això és un dels poquets, o quasi que l'únic país que ho farà, perquè els altres estan igual o pitjor. Queda la bona notícia. I va traure la notícia, com diríem, tema de tertúlia. Als 2 minuts no arriba i està en tots parlant de Leire. De Leire Díaz. Lo de la UCDE ningú volia saber més. I és una tertúlia d'àmbit nacional. Però així n'estem. Estem perduts en un mar. En un mar gran ficat. I jo penso que l'objectiu és molt senzill. L'objectiu és convèncer a tot el món de que tot va mal, i quan hi ha algo bo, pues no se parla, només se parla de lo ruïn, i així ja se convenç a tot el món de que tot va mal. Per què? Perquè quan voten, pues canvien el govern, així n'ha de clar. Pues, i el terme jurídic i judicial que estan voltant-nos, jo ja ho vaig dir l'altre dia, per mi la condena és el procediment. En el procediment ja està la condena. Si tu aconseguixes que un tema arribi a un jutge i que el jutge, en base a uns indicis que poden ser 2 articles o 2 titulars de 2 periòdics digitals, i prou. Si tu aconseguixes que un jutge instructor obri una instrucció i es comença a demanar informes a l'URCO, a l'UDEF i al Sumsum Corda, ja el tens pillat. A partir d'ahir és notícia, i hi ha també els detalls, que si això, que si li va dir, que no va dir, per exemple, per fer-ho com una cosa, un exemple concret. Jo pense que avui per avui tu preguntes i fas una enquesta en Espanya sobre si el germà de Pedro Sánchez és un enxufat o no, i t'eixirà el 99,9% que pensa que sí que és un enxufat. Que és un enxufat. Igual té que és isca innocent, que no isca innocent. Igual té el que diuen en el tribunal els testics. Igual té. Això és el procediment. Això ompli els telediaris, ompli les tertúlies, però realment no n'hi ha res més a fer, perquè el procediment és la condena. I això passarà. Este xic ha quedat i quedarà com a que ese puesto era un puesto panxufado. I no tinc escapatòria.
1: Anem a seguir en clau política, però esta volta escoltem el que dia la ministra Diana Morán, bueno, en ese cas com a en canvi, no?, de Comunitat Valenciana, lo dels pressupostos.
8: Volvemos a ver en estos presupuestos una versión 2.0 del presupuesto de Mazón, pero podríamos hablar de que son una versión 2.0 de los presupuestos de Zaplana o de Camps. En definitiva, el señor Pérez Llorca nos presenta unos presupuestos en los que volvemos a tener recortes a lo que importa, a lo que le importa a la sociedad, que son los servicios públicos, mientras sí que tienen partidas presupuestarias para la privatización. Hablamos, por ejemplo, de que la partida de vivienda es menor que la partida del presupuesto del año 2023 del Botanic, o que la partida de infraestructuras educativas, que es un tema muy importante y que a día de hoy está en debate público, también es menor que en el año 2023, el año del último presupuesto del Botanic. Por tanto, siguen recortando, siguen generando ese problema en los servicios públicos de la Comunitat Valenciana, mientras a la vez aportan más financiación a las partidas que van a alimentar la privatización de la sanidad con las derivaciones, la privatización de la formación profesional o la privatización con la concertada, que ya hemos visto en las últimas semanas. Por tanto, sí tienen dinero, pero tienen dinero para lo que quieren.
1: Bon dia, Anna Morán. Vicent Aparici.
0: Molt ràpid. Que sort, Diana. Que puc criticar els pressupostos. Perquè el govern de aquelles ministres no em presenta. I això és més complicat. Per tant, bé, doncs això és la qüestió. Ho presenta en pressupost i el que no està d'acord el critica. Però complix en la seva obligació de presentar els pressupostos. Per tant, a mi, de la part de la crítica que fa Diana Morant, doncs me pareix bé, és la seva manera d'entendre-ho, la seva manera de veure les coses i demés, però a la vegada haguera pogut dir que l'oposició en Espanya això no ho pot fer perquè el seu govern no presenta pressupostos. Això és el que seria coherent dir, no? I per tant, aixina, jo no he vist els pressupostos de la Generalitat en aquest moment i no puc contrarrestar dades de res. El que sí que m'estranya és que justament se faci una crítica d'allò que efectivament se pot criticar perquè s'ha fet bé i que se deixi sense explicar perquè el govern d'Espanya no presenta pressupostos, per exemple.
1: Que per cert, continua la vaga indefinida, que no ho hem dit, el tema d'educació. Josep, t'escoltem ara tu.
2: A veure, però això no és un argument per dir que passa en el pressupost de la Comunitat Valenciana.
0: No, jo no ho he dit, això.
2: No, però vull dir, independentment de que Diana Morant no té per què defensar així el per què no n'hi ha pressupostos a nivell nacional, perquè això ja s'encarregarà qui ho tinga que fer, sinó que està criticant els pressupostos que s'han presentat. I és simplement una comparació de partides. El nom de les partides no ha canviat. Molts noms de les partides continuen sent igual en els pressupostos. I això ho sabem perfectament. Pot variar algunes qüestions que pots anar introduint i és una qüestió d'anar comparant. Ja està, ja no fa falta ser molt, molt llest. Jo ja vaig dir, quan parlàvem del tema de l'educació, només n'hi ha que anar revisant el DO per a veure el tipus de subvencions que s'estan donant en educació i on s'estan destinant una sèrie de diners que abans no se destinaven, perquè crec que no feia falta que se destinaren tants diners en comparació al que se destinava en la pública, no vull dir que no se'n tinguin que destinar, i s'estava veient clarament que n'hi ha una desviació cap a l'educació que no és l'educació pública. Per tant, Diana Morant el que ha fet és en el primer flash, perquè com diu Vicent, després s'haurà de veure evidentment molt més el detall dels pressupostos, però com a el primer flash en línies generals se veuen aquestes grans partides que no canvien i que n'hi ha unes retallades d'aquestes partides que, bueno, que en res beneficien el que són els serveis públics.
1: Rafa.
3: És evident el que acaba de dir Pepe, és que no n'ha quedat molt lluny. Esta setmana mateix, el mateix dia que els professors que estan en vaga estaven muntant una acampada en la plaça de Verge de València per protestar per l'actitud del govern valencià i de la consellera en este tema, la gent que està desesperada perquè ja estem en la quinta setmana de vaga i el caos que hi ha en educació en este moment, pues la notícia, una de les notícies del dia era que s'havia augmentat la partida dels milions que se donen a la educació concertada i a la privada. Més clar, aigua. I és que coincidien les dues notícies. Per un costat, augmentava els milions per l'educació concertada i per altre costat tenies a l'escola pública ens enflama i deteriorant-se cada dia perquè la situació ja és duríssima. Però això és el que n'hi ha.
1: una cosa per així sobre això i
0: ja, no, no, jo, que, a veure, jo no tinc dades per a discutir si és dades, el que diu Diana Morán és així, o és menys, o és més i de més, però jo he fet una crítica una miqueta a la qüestió de lo que és el plantejament polític, és dir, hombre, pues sí, és molta sort de poder criticar que n'hi ha uns números damunt de la taula, és que en una altra qüestió no se pot fer, és simplement el que dic, debatir els números no puc, perquè ni els tinc, ni els conec, ni he tingut temps de mirar-los tampoc, però en qualsevol cas tindrem ocasions per parlar també de d'estos temes, suposa que tindrem temps en altres tertúlies de números a la mà, pues, de debatir.
2: No, ho dia perquè m'hauria agradat parlar avui d'Antonio Garamendi, de lo que li ha que li ha recomanat a Feijó. Si n'hi ha que anar a Waterloo, se va. Què fas? Ves, home, ves i parla en Puigdemont en este xic.
0: Que vaig a Garamendi.
2: No, però si ho dic per Garamendi, perquè és que feia una temporada rere, que què vol dir això d'anar a Waterloo?
0: És que no anirà, espera que no vaja.
2: Ja, però li recomana el que estava,
1: no?
2: Li recomana el que estava criticant, que estaven fent.
0: Espera que no vaja.
3: Imagineu-vos, mireu, una imatge brutal. Imagineu-vos que l'any que ve Pedro Sánchez perd les eleccions i com va anar per ell no puga tornar a Espanya
0: i se'n va a Waterloo també,
3: i tinga que realquilar-se una habitació al Puigdemont en Waterloo. I tens,
0: mira com ho pensava que anaves a dir-ho,
3: Puigdemont i Pedro Sánchez vivint en Waterloo i Garamendi i Feijó anant de visita.
0: Mare
3: meva.
1: Però està molt xulo, eh? Jo he estat allí en viu, a fora, òbviament.
2: Què me dius? Has anat a veure a Puigdemont?
1: Hombre, vaig anar a l'Ignacio Beltrán, vam anar un dia a poc a veure, fora, i els veïns també se ho agarren en resignació, se'n riuen, que era quan anava, doncs, recordeu que anava a les arrimades i tots els demés allí a muntar i saraos i a fer la punyeta en definitiva.
2: Avui no li has preguntat a Vicent per la visita que ha tingut al club de tenis?
1: No, però
0: estàs desinformat.
1: Queden 10 segons. Queden 10 segons.
0: Molt ràpidament, este mes és un mes d'activitat. No, el Josep ho diu perquè m'acaba de preguntar quan et diu, heu tingut una reunió amb Paco Caps en el club de tenis, sí. Era una reunió per parlar del tema de compromissaris del Congrés, sí. El dilluns, concretament, ha sigut.
1: La setmana que ve, seguim més actualitat. Que passeu bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana. Adéu.

0: Descenden y pasan de les 2 de la vesprada en este divendres 5 de juny del 2026 en temperatures moderades. Ja veuen, avui la inestabilitat és la nota predominant, tot i que en el cap de setmana tornem a recuperar el sol. De moment, 17 graus de temperatura a l'exterior i ara arrenquem repassant l'actualitat que ha generat el dia, però primer venim d'ahir per la vesprada en quan tenia lloc la clausura de la Universitat Popular 2026. Alcaldessa de la Vall, Tania Baños.
1: De l'any passat a este s'han incrementat en 400 les persones, sent un total de 1.200 alumnes els que passen per els tallers de la formació no reglada que té l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, no? I en primer lloc vull agrair i donar l'enhorabona a tota la gent que ha fet el que ha passat per estos tallers de la Universitat Popular en els dos quatrimestres i també als professors, a les professores, a tota la gent que cuida de la nostra gent, que és la gent de la Vall, durant tot l'any per tal de treballar un poquet també, pues, deixar un poquet els problemes de costat per tal de poder centrar-nos en les coses que ens unixen, no? Que ja en el dia a dia trobem moltes coses de les que ens desunixen i per lo tant des de l'Ajuntament tractar d'unir a la nostra gent, pensen com pensen, siguen d'on siguen, buscar els llocs d'unió, de despejar-se un poquet el cap i de poder oblidar-se del dia a dia i dels problemes, no? Així que bueno, un altre dels objectius és fer comunitat, trobar-nos entre els nostres propis veïns i veïnes que moltes vegades no arribem a conèixer i que aquests tallers pues, donen l'oportunitat de sociabilitzar, d'eixir de casa i de poder tindre totes les setmanes un objectiu comú a la resta de companys i companyes dels cursos, no?
0: També parlava d'alguna de les novetats que han sigut guany, com per exemple el tema del taller de filosofia.
1: Posar de manifest els tallers que hem anat fent, l'últim que se va incorporar de filosofia, com a conseqüència de que la Generalitat va llevar la plaça que hi havia a l'escola d'adults i que per tant hem recuperat en serveis municipals i que ha sigut tot un èxit i que per tant pues, bueno, també formem a la gent gran que no ha tingut l'oportunitat que ha tingut la gent de la meva generació en poder anar a la universitat, donar classes específiques o poder raonar de forma col·lectiva, no? Així que, bueno, anunciar que tornaran els tallers de la Universitat Popular, una universitat popular que ja porta molts anys fent-se, que és tradició també a l'Ajuntament de la Vall, que per tant anem a continuar sempre tractant de mantindre un poc l'estructura, però sense oblidar que hem de continuar actualitzant, que hem de continuar dinamitzant per a que puguem anar acoplant-la als nous temps i a les noves qüestions que estan de moda, no?

0: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
1: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
2: Novamoto en Baiduiso es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduiso. ¡Te esperamos!
3: Y en el día de hoy el regidor de Vivienda, Vicent Pitals, parlava del Pla de Vivienda y parlava d'una enquesta dirigida als ciutadans.
4: El Pla de Vivienda tindrà este punt de partida en una enquesta que és que anem a llançar avui, que des d'ací, evidentment, demanem a la ciutadania que participe, perquè la participació ciutadana en aquest cas és importantíssima per tindre aquest anàlisi, aquest diagnòstic de la ciutat en tots els seus àmbits, no? L'enquesta intenta replegar tota aquesta informació per intentar després, una volta tinguem aquestes dades, analitzar-les i poder arribar a tindre aquest pla quan més ampli millor i arribar a totes les seves casuístiques en totes les que siguen. La intenció d'aquest pla de vivenda és disposar d'un diagnòstic actualitzat de la situació residencial del municipi, poder planificar les polítiques municipals de vivenda de forma més eficaç i més eficient, prioritzar actuacions en matèria de rehabilitació i promoció de vivenda, millorar l'accés a la vivenda per part de la població i optimitzar els recursos públics que anem a destinar en els pròxims anys per intentar, com he dit abans, en els recursos i les competències que tenim com a administració local, l'accés a la vivenda de la ciutadania. Evidentment, i vull ficar en valor la participació ciutadana que llancem avui en aquesta enquesta.
3: Recordava el regidor que aquesta col·laboració, aquesta manera de contestar l'enquesta serà anònima.
4: És totalment anònima, evidentment. La podran emplenar descarregant-se o accedint a aquest codi QR via online. Com he dit, és totalment anònima i després també hi haurà llocs públics, com serà així en l'edifici del Palau de Viver, on està l'Ajuntament de Lladeuví, també en els centres socials, en serveis socials, en alguns punts on hi ha més accés, on hi ha més afluència de gent, podran tindre també aquesta enquesta per poder emplenar-la de forma en paper. Vale? Però tota aquella persona que tinga accés o tinga l'habilitat de poder fer-ho mitjançant el codi QR, demanem per favor aquesta participació i aquesta implicació perquè una volta tinguem aquestes dades registrades podrem analitzar, com he dit abans, la situació real de la ciutat i podrem començar a destinar i a planificar, que és el que volem, els recursos públics des d'aquest Ajuntament.

0: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
1: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
2: Y en el tema del ventilador, subí el portaveu del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Valla, Arminio Serra, contaba la seva versión.
3: Que la normativa es la mateixa ara que la que va a aprovar en el últim mes o en els últims mesos de mandat el Botànic, ¿vale? O bé els centres educatius o bé els ajuntaments. Això és el que va dir respecte a les mesures de confort tèrmic el Botànic. És cert que quatre AMPES han fet, o quatre AFES han fet l'esforç en el Eleuterio, en la Moleta, en la Colònia Segarra i en el Cervantes d'assumir ells la compra de quasi un centenar de ventiladors. Segons les publicacions que hem vist d'algunes de les AMPES, porten 70 dies comprats. Entonces, si tirem arrere des d'ara hasta el dia que se suposa que se van comprar, van passar 40 dies des de la compra dels ventiladors hasta que l'Ajuntament demana el dia 30 d'abril el permís a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació en Castelló, el permís per a poder instal·lar els ventiladors. La Conselleria d'Educació, a través de la Direcció Territorial, fa un informe i el 21 de maig li contesta a l'Ajuntament l'informe favorable i li diu que se poden instal·lar els ventiladors. Hasta ahí tot perfecte. El mateix 22 de maig podria haver començat la brigada a instal·lar els ventiladors en els quatre centres educatius. L'Ajuntament, en una nota de premsa que hem vist d'un diari digital, deia al regidor d'Educació que és que la brigada no pot perquè està saturada, perquè té una càrrega de treball, bé, però tenim unes bosses de possible personal de la brigada per a poder realitzar aquestes actuacions, no? Perquè se poden fer en mitjans propis.
2: Considera, per tant, el portaveu dels populars que ja se va en retras en este tema, en la instal·lació.
3: Què ha decidit l'Ajuntament? Ha decidit externalitzar este procés. Han calculat un cost de 30.000 euros i quan tu actives aquest procediment has de demanar un altre informe de no duplicitat de competències. Jo esta mateixa setmana he parlat en la Direcció General d'Administració Pública i ens han dit que l'informe està a punt de ser signat i per tant de remitir-se a la Conselleria d'Educació. Què ha fet així l'Ajuntament? Pues ha perdut quasi 20 dies des del mateix 22 de maig a ara en poder instal·lar i posar en marxa els ventiladors que ja estan comprats i que fa 70 dies que les AMPES els han comprat, no?
2: I sobre el tema que siga la conselleria la que s'encarregui d'estos menesters, diu el portaveu popular que d'acord, però...
3: Totalment d'acord. Per això, ara en les negociacions, una de les peticions de la comunitat educativa era aquesta necessitat d'un pla de climatització per als centres. I nosaltres en el ple ho vam defensar. És necessari. En 8 anys de govern del Botànic se van construir 0 centres educatius climatitzats. En la instrucció a la que se fa referència a este procés dels ventiladors, que insistís que va aprovar el Botànic en abril del 23, diu: "Ixes mesures de climatització, bé siga toldos per a ombra, bé siga aires acondicionats, bé siguen splits, bé siguen ventiladors, s'han de fer càrrec o els ajuntaments o els centres educatius a través dels fons propis." Per tant, tornem a estar criticant i posant damunt de la taula una cosa o una qüestió que no van reivindicar en el moment en el que van governar. És que no van governar fa molts anys.
2: I el tema d'agenda estàs per la presentació del llibre, un recorregut pel patrimoni ceràmic de la Vall, de Josep Gargalló i Vicent Talamantes. De fet, demà n'hi ha una passejada conduïda per José Enrique Puchol per a veure part d'estos retables.
4: Anem a caminar un ratet. Així que qui tinga ganes de passejar per la Vall dissabte pel matí, ja sap.
2: I arrenca també el Festival de Màgia pels Barris, Mac Orbit.
5: Com a reflexió és dir que la màgia és il·lusió, la màgia és viure el moment i que tenim un poble genial que és la Vall d'Uixó, ara mateix dic una de les capitals de la màgia, i que disfruten este fin de setmana.
2: Farmàcia de Guàrdia en Nules, Juan Manuel Arambul, major 60 en la Vall, Beltrán Navàs, poeta Llorente 79, passant un bon cap de setmana.